0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Són les 5. Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
0: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
3: a Ràdio Pineda.

0: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: 2 de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: En punt dels quarts de 9 del matí anem a conèixer la previsió meteorològica per al dia d'avui amb Jordi Pérez. Bon dia, Jordi.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Què, farà calor avui?
1: Oh, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ahir, sí, avui, per suposat que farà calor i xafogor, sufocant, al igual que els propers dies, però què me'n diuen d'ahir? Què me'n diuen? No diré cap qualificatiu, però va ser una jornada infernal, i amb això ja ho diem tot. I de molt variable, perquè vam tenir aquests núvols, aquest vent que a vegades s'encalmava, a vegades la brisa reforçada, humitats altíssimes, i bé, més o menys la previsió va anar per aquí, amb temperatures de sensació en zones de la costa catalana i zones prelitorals, fins i tot també la zona de València, Múrcia, vaja, tota la vessant mediterrània peninsular i zones també banyades de França, del Golf de Lleó, doncs en hores del migdia a la tarda vam tenir temperatures de 40-45 de temperatura, de sensació de xafogor. Per tant, ahir va ser un dia feixuc i sufocant en extrem. I també van caure aquests més de 40 graus en zones de Girona, del prelitoral de Barcelona, també alguns punts prelitorals de Tarragona i també, per suposat, el Pla de Lleida. Va haver aquesta nuvolositat durant el matí, no, amb cels serens, tot i està molt enterbolit, hi ha molt de pols en suspensió, però a partir del migdia, tal com els vam comentar, un augment clar dels núvols de tipus d'alt i mitjà van donar estones el cel força nuvolat, tot i els núvols ja van veure que l'aire era calent, i quan sortia el sol entre els núvols doncs queia foc del cel. I aquestes temperatures extremes que es van assolir ahir, que primer de tot hem de felicitar doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya amb aquests avisos vermells per aquests valors de més de 40 graus en zones poc habituals, tot i que en algunes no estaven marcades en vermells, que bé, això no, ara no hi entrarem, però bé, en conjunt, avisos perquè la situació era adversa en extrem, podríem dir-ho. Doncs deia doncs, que què hagués passat si no hagués hagut aquesta nebulositat durant el migdia tarda? Què hagués passat? Doncs les temperatures en algunes zones haguessin pujat 1, 2, 3 graus, segurament més, o sigui que encara podem dir que algunes raconades, encara gràcies als núvols, no es van enfilar més degut a la presència de la nuvolositat. Però ja els hi garantim que si haguéssim tingut un dia serè de sol, doncs segurament que encara les temperatures han sigut encara més escandaloses de lo ja que van ser. O sigui que déu-n'hi-do. La mar va estar tranquil·la, tot i que aquests vents de garbí reforçats en hores del migdia tarda, la brisa, tot el litoral català, sobretot de Barcelona i de Girona, doncs van fer que la mar s'agités una mica, bona visibilitat submarina i fresqueta, vaja, fresqueta. I bé, i per sort va haver dos focs, que per sort sembla que estan bastant controlats, però vaja, ahir el dia era que si es calés foc amb aquest vent no hi hagués qui ho parés, podríem dir-ho. Bé, matinada, que no sé si 26 graus de mínima, no ha baixat el termòmetre al centre de la vila, segurament presència de núvols alts i mitjos durant la matinada ha impedit un refrescament, i és que ahir a les 12, quarts d'una, teníem encara valors de 28-29 graus. En fi, ja no sé com anomenar-ho, però l'únic que puc dir és que Déu ens ajudi, sisplau, a sortir d'aquest malson etern que portem ja des de finals de juny. Aviam si ens ajuda, perquè això no es pot aguantar de cap de les maneres. Doncs això, aquests valors de 26, 27, 28 graus en punts del litoral català, que això són nits tòrrides, nits equatorials, i ha costat d'agafar son. A més d'aquestes temperatures altes, humitats altíssimes, hem voltat el 80%, doncs, xafogor doncs, de 36, 37 o 38 graus. O sigui que la calor nocturna cada cop s'està, sembla, intensificant un palet més. Bé, jornada avui dominada pel sol. A partir de migdia tarda segueix, hi ha un intens flux de vents en altura que estan creuant la vertical peninsular, que està generant doncs, inestabilitat. Hi ha unes línies de tempestes que han entrat de matinada per Ponent, Aragó, Ponent, Lleida, avançant cap al Pirineu Occidental, doncs estan descarregant en aquest sector algunes tempestes, i degut a què? Doncs al pas d'una àrea de depressió, una dana, podríem dir-ho, en les costes gallegues, que destila cap al Cantàbric Sud, illes britàniques, i afavoreix aquest intens flux de vents en altura que afavoreix la inestabilitat, afavoreix el creixement de nuvolades i que donguin aquest ruixat i tronades doncs, a zones de la meitat nord de Catalunya. Aquest serà el panorama, o sigui, domini del sol, però a partir del migdia, a la tarda, al vespre, a gran part de Catalunya, i veurem, com ahir, un augment dels núvols de tipus alt i mitjà. Pot haver, està passant aquesta línia de ruixat i tempesta del Pirineu, pot haver algunes pauses, però a la migdia o a la tarda, vespre, se'n poden tornar a formar cap a tota l'àrea del Pirineu, zones pròximes, doncs noves rondes de ruixats i tempestes, però en principi arrencant des de l'àrea del Pirineu, però avançant cap al sud de França. A la resta, en principi, doncs, no n'esperem, malgrat que tinguem aquests núvols, intervals de núvols als i mitjos a partir del migdia i la tarda. Temperatures baixen, allà on es van disparar més, zones prelitorals i zones interiors baixen 2, 4, 6 graus respecte ahir, però la calor intensíssima, encara molt valors per sobre, clarament, de les que tocaríem per les dates. Valors més de 35 graus generalitzats per zones interiors i poden caure o fregar els 40 graus cap al Pla de Lleida. Vents de l'est giren avui a llevant, a partir de, ara calma, però a partir de mig matí, migdia, entrarà el vent de llevant, a vegades forma supressiva, doncs a tot el litoral català de Costa Brava, Costa Barcelonina, cap a Tarragona, i farà doncs, que aquesta brisa doncs, bé, reforci, hi hagi una mica de mala mar, però vaja, els vents dominants seran al llevant. Xafogó intensa, aquí a la costa sense canvis, o sigui, ahir vam arribar als 30-31 graus, doncs, avui voltarem als 28-30 graus, humitats altíssimes, xafogó sufocant gran part de la jornada. Bé, demà som divendres, i demà divendres hem d'esperar al dematí restes d'alguns núvols baixos, costa de Tarragona, costa de Barcelona, en tendència a esvair-se. De nou, la propera matinada serà molt càlida, soltarem els 23-24 graus de mínima, xafogó sufocant, nit d'insomni la propera, i demà doncs, aquests núvols baixos de primera hora s'esvairan i donaran pas a un bon sol, un sol que escalfarà de valent, i demà doncs, temperatures sense variacions, lleugers ascensos en algunes raconades, lleugers descensos en d'altres, però vaja, sense gaires variacions respecte a avui, o insistim, amb tendència que en algunes zones de costa o prelitoral tinguin tendència a pujar 1 o 2 graus respecte a avui. Vents de mà fluixos, una mica de llevant al dematí, després se'n calmarà i tindrem vents de xaloc, fluixos en conjunt, la mar, doncs, pot haver una mica lleugereta, mar de fons, el bot de l'aigua, però vaja, un atxa, en principi, inferior al metre d'alçada. Disminueix clarament la inestabilitat, si hi ha algun ruixat, seria la cara nord del Pirineu, sobretot banda francesa. Cap de setmana de domini del sol, temperatura, calor molt intensa, de nou, valors de més de 35. Al igual que demà, es faran generals per zones interiors, del prelitoral cap a l'interior, 37, 38, 39, de nou cap al Pla de Lleida, i aquí doncs, sempre voltant els 30 graus, amb humitats altes. Per cert, demà és probable que al dematí tinguem una mica d'alè de vents terrals, de tramuntana, fluixa, que pot fer que la humitat baixi i tinguem, per moments, al dematí, calor seca, que això pot afavorir que segurament al dematí ens elevem i les màximes pugin gairebé per... Vaja, que passin dels 30 graus durant el matí, tot i que, insistim, que a partir del migdia tarda, quan entri la brisa, doncs la pot fer recular aquesta temperatura. Però demà, per moments, podem tenir un alivi pel que fa a la xafogó. Cap de setmana, sol, com diem, xafogó intens a la costa, brises, calor intensa. I la setmana que ve, doncs, a veure, pendents d'aquesta massa càlida, el Mediterrani Occidental es desplaça cap a l'entorn peninsular, sempre deambulant en aquest sector, afectarà més directament centre sud peninsular, AEMET ja està avisant, no està dient una onada de calor, però ja està avisant per altíssimes temperatures a partir d'aquest cap de setmana i inicis de la setmana que ve, sobretot a les zones centre sud, perquè els valors de 42, 44, 45 poden sovintejar a moltes zones del centre subperinsular. Catalunya, el nord-est peninsular, queda una mica al marge, fora del radi directe d'aquesta gran massa càlida extrema, i per tant, veurem, farà calor molt intensa, però potser no amb els valors extrems que vam tenir ahir, ni els que hi hauran cap al centre subperinsular. Haurem d'anar-ho veient, però vaja, ja els hi garantim que les temperatures estaran per sobre de les que tocaria per les dates, molts valors sempre per sobre els 35 graus en zones interiors, i aquí a la costa, voltant els 28-30, humitats altíssimes, xafogó sufocant, nits d'insomni, nits de mal dormir els propers dies. De moment aquest és el panorama, per tant, doncs aquest, això és. Ahir, per estrenar la canícula, el període de màxima calor típica a casa nostra, que és el 15 de juliol al 15 d'agost, ja vam veure quina estrena vam tenir en aquesta jornada infernal que fa terror, fa por. Tenim aquests dies així, que no sabem com s'acabarà tants dies seguits i que sembla que tindrà continuïtat, tot i que fluixarà, no tindrem aquests valors extrems d'ahir, però vaja, la calor i la xafogó no ens la traurem de sobre els propers encara 5, 6, 7, 8 dies com a mínim. Bé, de moment això és tot, Ricard i oients.
0: Gràcies, Jordi. Doncs demà hi tornem.
1: Doncs així ho farem.
0: Gràcies, que passis bon dia, adéu.
1: Molt bon dia, adéu.
2: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Veïns de diversos edificis del centre de Pineda, dels carrers Ignasi Iglesias, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsol de manera continuada. Els afectats asseguren que el funcionament constant dels aparells no els deixa dormir des de fa 2 mesos i reclamen que la maquinària sigui insonoritzada adequadament. Escoltem una portaveu dels veïns, l'Helena.
1: Durant el dia, doncs, ho portes com ho portes, però durant la nit tenen uns grups electrògens i unes bombes d'aigua aixecant l'aigua del mar que funcionen les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. No podem descansar les nits, no podem descansar els caps de setmana i ens està costant la salut perquè ha d'estar tot tancat. Ara el que porta l'estiu amb la calor que fa i ni amb les finestres tancades deixa de ressonar. És horrorós i ens està afectant els veïns directament a molts carrers.
0: Segons han explicat els veïns a Ràdio Pineda, ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora per demanar una solució. De moment, afirmen que els equips s'han cobert amb unes lones acústiques, una mesura que consideren molt precària i que no ha aconseguit reduir de manera significativa el soroll. Per això, volen que s'actuï per solucionar-ho.
1: Per llei han de posar unes plaques protectores i insonoritzadores en aquestes bombes perquè no facin aquest soroll que fan. Ja està, no demanem res més.
0: Davant d'aquesta situació, els afectats han fet una recollida de signatures entre els veïns i han presentat una instància a l'Ajuntament de Pineda per demanar el suport del consistori i aconseguir que l'empresa insonoritzi tant el grup electrogen com les bombes d'aigua. Els veïns manifesten que entenen les molèsties i les afectacions que pot generar una obra de grans dimensions al costat dels habitatges, però consideren que els nivells de soroll que han de suportar durant tot el dia i tota la nit són inadmissibles. Per la seva part, l'empresa Invisa, responsable de l'obra, ha comunicat als afectats que ja s'ha posat en contacte amb l'equip responsable de l'obra per reduir l'impacte acústic del generador i dels equips auxiliars. Davant la manca d'efectivitat de les primeres actuacions, també s'han compromès a estudiar mesures addicionals per minimitzar les molèsties. I des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. L'Ajuntament de Tordera ha ampliat a tot el municipi les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca. S'ha detectat el conegut com a contaminant etern en diversos punts de captació, l'anomenat PFAS. La situació s'ha agreujat amb la confirmació que el pou de Mas Mora supera els límits establerts per Salut Pública, fet que ha obligat a declarar aquesta zona com a no apta per al consum humà. Com a resposta,

0: Matí d'èxits en majúscules des de Ràdio Pineda amb les principals novetats del panorama artístic musical internacional. Aquesta vegada també al costat de Hagel amb aquest Moving to the Sun. Inaugurant nova hora de música al teu costat. Després del butlletí de notícies. Bon dia, salutacions de David Martínez. De seguida recordarem a Miley Cyrus amb un dels èxits que li va donar la popularitat, amb el Wrecking Ball, entre d'altres.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Abans, des de Ràdio Pineda, hem connectat amb el nou èxit de la cantant Gracie Abrams, que presenta novetats com el seu Hit the Wall. També ens hem remuntat al passat per tornar a recordar Ava Max amb aquest Million Dollar Baby. Seguim combatint la calor al costat de l'aire condicionat o el ventilador. Ara amb la banda Neon, Uos i companyia. Bon dia.

0: Han passat els anys i ells sempre seran el duet que va canviar la història de la música electrònica francesa. Hi han poques imatges tan icòniques de l'electrònica del segle XXI com els cascos de robot en els que ocultaven les seves cares els parisins Manuel Homem Christo i Thomas Van Calter. D'aquesta forma hem recordat a Daft Punk amb l'amor digital, Digital Love. Un minut i pocs segons i arribarem a 9:45 del matí.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots... Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

Quina és la teva cançó de l'estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Envia'ns un missatge de veu a través del WhatsApp de la ràdio, al 686-05-4604. I explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. D'aquesta forma, des de Ràdio Pineda hem recuperat un dels èxits del repertori de Brandon Flowers, Crossfire. Aquesta va ser una de les cançons que va impulsar el grup britànic Duran Duran a l'èxit internacional.

0: una vegada més des de Ràdio Pineda. Hem seguit la irresistible fusió estilística del grup usonenc Oques Grasses. Aquesta vegada amb aquest Torno a ser jo.
1: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme et donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
2: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
3: Dental Company, porque sonreír es salud.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

A qualsevol destí amb bona música et seguim acompanyant des de Ràdio Pineda. Des de la 94.6 FM i des de la ràdio per internet. Ara descobrint el nou èxit d'Olivia Rodrigo.

0: Veïns de diversos edificis del centre de Pineda, dels carrers Ignasi Iglesias, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona a les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Els afectats asseguren que el funcionament constant dels aparells no els deixa dormir des de fa 2 mesos i reclamen que la maquinària sigui insonoritzada adequadament. Escoltem una portaveu dels veïns, l'Helena.
1: Durant el dia, doncs, ho portes com ho portes, però durant la nit tenen uns grups electrògens i unes bombes d'aigua aixecant l'aigua del mar que funcionen les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. No podem descansar les nits, no podem descansar els caps de setmana i ens està costant la salut perquè ha d'estar tot tancat, ara el que porta l'estiu amb la calor que fa i ni amb les finestres tancades deixa de ressonar. És horrorós i ens està afectant els veïns directament a molts carrers.
0: Segons han explicat els veïns a Ràdio Pineda, ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora per demanar una solució. De moment, afirmen que els equips s'han cobert amb unes lones acústiques, una mesura que consideren molt precària i que no ha aconseguit reduir de manera significativa el soroll. Per això, volen que s'actuï per solucionar-ho.
1: Per llei han de posar unes plaques protectores i insonoritzadores en aquestes bombes perquè no facin aquest soroll que fan. Ja està, no demanem res més.
0: Davant d'aquesta situació, els afectats han fet una recollida de signatures entre els veïns i han presentat una instància a l'Ajuntament de Pineda per demanar el suport del consistori i aconseguir que l'empresa insonoritzi tant el grup electrogen com les bombes d'aigua. Els veïns manifesten que entenen les molèsties i les afectacions que pot generar una obra de grans dimensions al costat dels habitatges, però consideren que els nivells de soroll que han de suportar durant tot el dia i tota la nit són inadmissibles. Per la seva part, l'empresa Invisa, responsable de l'obra, ha comunicat als afectats que ja s'ha posat en contacte amb l'equip responsable de l'obra per reduir l'impacte acústic del generador i dels equips auxiliars. Davant la manca d'efectivitat de les primeres actuacions, també s'han compromès a estudiar mesures addicionals per minimitzar les molèsties. I des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. L'Ajuntament de Tordera ha ampliat a tot el municipi les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca. S'ha detectat el conegut com a contaminant etern en diversos punts de captació, l'anomenat PFAS. La situació s'ha agreujat amb la confirmació que el pou de Mas Mora supera els límits establerts per Salut Pública, fet que ha obligat a declarar aquesta zona com a no apta per al consum humà. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població i instal·larà filtres de carbó actiu per garantir la qualitat de l'aigua. Aquest dijous es preveu una jornada marcada per la calor intensa i la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa, amb temperatures mínimes per sobre dels 26 graus a Pineda, fet que comporta una nit tòrrida i dificulta el descans.

0: D'estrella infantil a deessa líder de la nova generació de Rhythm and Blues amb les seves cançons. Ariana Grande presenta noves cançons com aquesta. És el nou repertori musical de l'artista. Head That I Met You Love Me.
1: Ràdio Pineda.
2: Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
0: 10 del matí amb 7 minuts. Ara connectem amb Alaska i Nacho Canut. No és hora de dir-te adéu, més aviat tot el contrari, bon dia. Amb aquesta nova proposta musical de la banda, Me Voy.

En aquest matí del dijous des de Ràdio Pineda ens hem tornat a retrobar amb la unió entre The Chainsmokers i la formació Coldplay. Amb aquesta versió del Something Just Like This.

0: FM.
1: Para, molta atenció, perquè el Centre Cultural i Recreatiu de Pineda torna a posar en escena el musical Notting Hill, una història d'amor que ha enamorat a generacions. L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema amb una adaptació amb música en directe i un repartiment format pels actors i actrius del Centre Cultural i l'Escola de Teatre Artur Iscle. Tenim invitacions per convidar-te al teatre aquest cap de setmana. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les a través del telèfon. 93 767 1919. La línia que et porta directa per fer-te amb una invitació doble per anar al teatre. Vols anar a veure Notting Hill? 93 767 1919.

Ell és un altre dels artistes que, quan arriba l'estiu, sempre sap que s'ha de presentar amb un bon èxit. I ha tornat a encertar amb diverses col·laboracions, Bob Sinclair, amb això que porta per títol I Can't Wait. La música continua girant des de Ràdio Pineda. I des de la ràdio per internet, saps que pots escoltar-nos des de radiopineda.cat. Ells tenen premis de la música, han fet grans concerts multitudinaris i tot amb grans cançons com aquesta, Coldplay amb el Heavy Trade-Off in the Waterfall.

Des de Ràdio Pineda ens remuntem al passat dels 80 per recuperar un dels èxits de Phil Fairone. Ja comencen a sonar les primeres notes d'aquest What Do You I Do? El so de la música dels 80.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.

Des de Ràdio Pineda seguim escoltant bones cançons de les que els seguim la lletra en aquest matí del dijous. Aquesta vegada amb la banda Nai Na. Això és El pecat original.

Des de Ràdio Pineda seguim gaudint de la música al teu costat. Aquesta vegada també amb un dels DJs i productors més reconeguts de l'escena electrònica actual. Recordant a Loc amb les col·laboracions de Ilsa i Sikan i Toby Lu. No és hora de dir-te adéu. 2 minuts i pocs segons i arribarem a les 11 del matí. A la propera cita informativa. Arribarem amb el nou èxit de Robin Williams. All My Life.

0: Veïns de diversos edificis del centre de Pineda, dels carrers Ignasi Iglesias, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsol de manera continuada. Els afectats asseguren que el funcionament constant dels aparells no els deixa dormir des de fa 2 mesos i reclamen que la maquinària sigui insonoritzada adequadament. Escoltem una portaveu dels veïns, l'Helena.
1: Durant el dia, doncs, ho portes com ho portes, però durant la nit tenen uns grups electrògens i unes bombes d'aigua aixecant l'aigua del mar que funcionen les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. No podem descansar les nits, no podem descansar els caps de setmana i ens està costant la salut perquè ha d'estar tot tancat. Ara el que porta l'estiu amb la calor que fa i ni amb les finestres tancades deixa de ressonar. És horrorós i ens està afectant els veïns directament a molts carrers.
0: Segons han explicat els veïns a Ràdio Pineda, ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora per demanar una solució. De moment, afirmen que els equips s'han cobert amb unes lones acústiques, una mesura que consideren molt precària i que no ha aconseguit reduir de manera significativa el soroll. Per això, volen que s'actuï per solucionar-ho.
1: Per llei han de posar unes plaques protectores i insonoritzadores en aquestes bombes perquè no facin aquest soroll. Què fan? Ja està, no demanem res més.
0: Davant d'aquesta situació, els afectats han fet una recollida de signatures entre els veïns i han presentat una instància a l'Ajuntament de Pineda per demanar el suport del consistori i aconseguir que l'empresa insonoritzi tant el grup electrogen com les bombes d'aigua. Els veïns manifesten que entenen les molèsties i les afectacions que pot generar una obra de grans dimensions al costat dels habitatges, però consideren que els nivells de soroll que han de suportar durant tot el dia i tota la nit són inadmissibles. Per la seva part, l'empresa Invisa, responsable de l'obra, ha comunicat als afectats que ja s'ha posat en contacte amb l'equip responsable de l'obra per reduir l'impacte acústic del generador i dels equips auxiliars. Davant la manca d'efectivitat de les primeres actuacions, també s'han compromès a estudiar mesures addicionals per minimitzar les molèsties. I des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. L'Ajuntament de Tordera ha ampliat a tot el municipi les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca. S'ha detectat el conegut com a contaminant etern en diversos punts de captació, l'anomenat PFAS. La situació s'ha agreujat amb la confirmació que el pou de Mas Mora supera els límits establerts per Salut Pública, fet que ha obligat a declarar aquesta zona com a no apta per al consum humà. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població i instal·larà filtres de carbó actiu per garantir la qualitat de l'aigua. Aquest dijous es preveu una jornada marcada per la calor intensa i la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa, amb temperatures mínimes per sobre dels 26 graus a Pineda, fet que comporta una nit tòrrida i dificulta el descans.

Quina és la cançó que més t'acompanya aquest estiu? A Ràdio Pineda volem conèixer la teva cançó preferida i saber per què és tan especial per a tu. Envia'ns una nota de veu per WhatsApp al 686 05 4604 i explica'ns quina és la teva cançó, quina has escollit, quins records, emocions o vivències t'hi uneixen. Envia'ns la teva nota de veu amb la teva cançó preferida al 686 05 4604. Les 11 i 7 minuts. Abans obríem les portes a la música amb The Second Voice, amb el Let Me Be. A punt per connectar amb el nou èxit de Chaka Khan i Snoop Dogg. Amb noves cançons com el Boogie's in My Soul.

0: Me. Com pots comprovar, Chaka Khan torna a l'escena musical amb nou senzill, aquest Boogies in My Soul, el qual ha comptat amb la col·laboració del raper Snoop Dogg. I properament també amb nou àlbum, que també ha anunciat col·laboracions amb la cantant australiana Sia Farler.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Energia positiva des de Ràdio Pineda, amb aquest pop directe, melòdic i romàntic, per viure l'amor amb intensitat. Hem connectat amb la banda Funambulista, amb novetats com aquest 1982.
1: Ràdio Pineda
2: 94.6
3: FM.

0: El Centre Cultural i Recreatiu de Pineda porta a escena el musical Nothing Hill. Es tracta d'una història d'amor que ha emocionat a generacions. L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del Centre Cultural i l'Escola de Teatre Artur Iscle. Creat i dirigit pels pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para molta atenció perquè tenim invitacions per convidar-te a la funció de diumenge. Ens queden moltes invitacions. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir una invitació doble per a dues persones. Truca'ns al 93 767 1919. La línia que et porta directa per fer-te amb una invitació doble per anar a veure Nothing Hill a la funció de diumenge a les 7 de la tarda a la sala gran del Centre Cultural i Recreatiu. Et recordem la línia telefònica si vols aconseguir aquestes invitacions. 93 767 1919.
1: Energia positiva.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i et mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

0: Des de Ràdio Pineda seguim escoltant cançons urbanes i quotidianes amb el cantautor Joan Dausà. Des del nou àlbum d'estudi de l'artista amb novetats com aquest, Per una cançó. Pràcticament en dos minuts arribarem a 2:15.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.

Abans, des de Ràdio Pineda, hem connectat amb la unió entre Joan Dausà i Mama Doixa. També ha valgut la pena recordar aquest èxit de Milo, que li va donar la popularitat amb el IO Technology. Del passat al present, amb el nou èxit de la cantant italiana Laura Pausini.

amb bon ritme, amb aquests èxits refrescants de l'estiu. Seguim recordant a Martin Garrix amb col·laboracions com aquesta de Jigs. Hem recordat el DJ productor neerlandès amb aquest Told You So. Canviem de registre, ens entrem en música de casa nostra en català amb els Amics de les Arts.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637-8022-49 i degastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
4: And it goes.
5: Això és nou a la graella musical de Ràdio Pineda. Connectem ja amb el nou èxit de Milky amb la col·laboració de David Guetta. Just the way you are.

Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi Iglésies, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo Shopping. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada serà dissabte de la setmana vinent. Tordera amplia les mesures preventives per la contaminació de l'aigua. L'Ajuntament de Tordera ha hagut de fer aquesta restricció temporal del consum d'aigua de boca després de detectar-se contaminants en diversos pous de captació. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de juliol. A Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Per això et convidem a participar enviant-nos una nota de veu al 686-054-604. 686-054-604. Es pot participar fins aquest cap de setmana. I aquest dijous tenim una nova jornada marcada per la calor intensa i també la xafogó al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa amb temperatures mínimes per sobre els 26 graus a Pineda.

Bruno Mars s'aventura amb la balada, amb aquest Lo arriesgo todo, després del butlletí de notícies de l'hora en punt. Les 12 i 6 minuts. De seguida també connectarem amb un dels èxits del repertori musical de la cantant Chaka Khan, amb el Never Miss a Wara. També recordarem a Katy Perry, entre altres. Estic convençut que no hauràs oblidat èxits com aquest. Connectem amb la cantant nord-americana Chaka Khan.

0: D'aquesta forma hem recordat un dels èxits que li va donar la popularitat a una jove Katy Perry amb aquest Fireworks. Quina és la teva cançó aquest estiu? A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó preferida d'aquest estiu i, sobretot, per què. Explica'ns quina és la teva cançó preferida. Envia'ns un missatge de veu al 686 05 46 04.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
0: Perquè darrere de totes les cançons s'hi amaguen records, emocions i moments especials. Les millors històries sonaran a Ràdio Pineda i, a més, podran formar part del pregó de Festa Major. Envia'ns el teu missatge de veu a través del WhatsApp de la ràdio amb la teva cançó preferida. Al 686 05 46 04.

0: Para, molta atenció, perquè Ràdio Pineda i el Centre Cultural i Recreatiu et convidem al teatre aquest cap de setmana a veure el musical Notting Hill, una història d'amor que ha emocionat a generacions. L'obra explica la trobada entre un llibreter i una estrella de cinema en una adaptació amb música en directe i un repartiment format per actors i actrius del centre i de l'Escola de Teatre Artur Iscle. Creat i dirigit per als pinedencs Aina Rite i Gustavo Jiménez. Para, molta atenció, perquè tenim invitacions per la funció de diumenge a les 7 de la tarda. Truca'ns a la ràdio si vols aconseguir-les a través del 93 767 1919. Tenim invitacions dobles per regalar-te perquè vagis a veure el musical Notting Hill a la Sala Gran del Centre Cultural i Recreatiu de Pineda. Ens queden invitacions per la funció de diumenge a les 7 de la tarda. 93 767 1919.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineda.
2: Tot s'omple de claror i ja ho veig tot d'un altre color. No.
3: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

Aquesta és la versió del Com Xuqueda, original de The Beatles, interpretada per el rei del pop, Michael Jackson. Es va convertir en un dels temes més destacats de la banda sonora de Moonwalker. Fàcilment el recordem a través de la ràdio amb la seva música. El passat 8 de juliol va passar per al festival Bars al Poble Espanyol a Barcelona, presentant les seves cançons, Charlie Patch, amb cançons com aquesta.

La banda de Brandon Flowers. Abans hem escoltat els The Killers. Arriba una de les cançons més emblemàtiques de Mike Hoagnall i la seva banda, Simple Red, Holding Back the Years.

Atents a l'agenda dels Folsters de People, una de les bandes estadounidenques més talentoses i sorprenents dels últims 15 anys, perquè el proper dissabte 18 de juliol aterren a la ciutat de Barcelona en un concert especial on de ben segur sonaran èxits com aquest. Call it what you want. El seguim recordant a través de la ràdio amb els seus èxits de sempre. La música de Folsters de People.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta, tiene un marcapasos que anima el corazón.
2: Hombres B.
3: Solo tengo amor.
2: El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure.
4: Aquest estiu, estiueja't. Tota la programació a pinedademar.cat.
5: A Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
6: 94.6 FM. Energia.

Amb només 20 anys, des de la ciutat de Nova York, Zombier segueix trepitjant fort amb noves cançons com aquesta. El seu Home Wrecker.

Zombie és un dels artistes que promet estirar la corda per assolir reptes que preveuen no tenir fi. Un minut i pocs segons i arribarem a la una. A la una arriba l'informatiu del migdia amb Maria Josep Hernández. És tot per part meva des de les 9 al matí fins ara. Salutacions de David Martínez. Ens tornem a sentir demà divendres. Amb el nou èxit de Megan Moroney arribarem a l'hora en punt.

0: Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi, Iglesias, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra en construcció que funciona les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Els afectats asseguren que el funcionament constant d'aquests aparells no els deixa dormir des de fa 2 mesos i reclamen que la maquinària sigui insonoritzada adequadament.
1: Durant el dia doncs ho portes com ho portes, però durant la nit tenen uns grups electrògens i unes bombes d'aigua aixecant l'aigua del mar que funcionen les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. No podem descansar les nits, no podem descansar els caps de setmana i ens està costant la salut, perquè ha d'estar tot tancat, ara el que porta l'estiu amb la calor que fa i ni amb les finestres tancades deixa de ressonar. És horrorós i ens està afectant els veïns directament a molts carrers.
0: Segons han explicat aquests veïns a Ràdio Pineda, ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora per demanar una solució. De moment afirmen que els equips s'han cobert amb unes lones acústiques, una mesura que consideren molt precària i que no ha aconseguit reduir de manera significativa el soroll. Davant d'aquesta situació, els afectats han iniciat una recollida de signatures i han presentat una instància a l'Ajuntament de Pineda per demanar el suport del consistori i aconseguir que l'empresa insonoritzi tant el grup electrònic com les bombes d'aigua. Els veïns manifesten que entenen les molèsties i les afectacions que pot generar una obra de grans dimensions al costat dels habitatges, però consideren que els nivells de soroll que han de suportar durant tot el dia i tota la nit són inadmissibles.
1: Per llei han de posar unes plaques protectores i insonoritzadores en aquestes bombes perquè no facin aquest soroll que fan. Ja està, no demanem res més.
0: Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que, arran de la instància presentada, es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. I per la seva banda, Invisa, responsable de l'obra, ha comunicat als afectats que ja s'han posat en contacte amb l'equip responsable de l'obra per reduir l'impacte acústic del generador i dels serveis auxiliars. Davant la manca d'efectivitat de les primeres actuacions, també s'han compromès a estudiar mesures addicionals per minimitzar les molèsties. La constructora també ha explicat que treballa amb l'objectiu de reduir el temps durant el qual serà necessari mantenir aquests equips en funcionament continuat. Pel moment, els veïns han decidit fer pública la seva protesta i per això també assistiran al proper ple municipal de l'Ajuntament de Pineda. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo en Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada començarà a la tarda del 25 de juliol amb activitats familiars al pati de Can Comas, entre les que destaca un taller de bombolles i diversos tallers per públic infantil. També hi haurà una cercavila musical i també la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una actuació musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Garo de Gent de Pineda.
2: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat, del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs, trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs, a gaudir d'una mica de ball.
0: I és que la iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i també oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc.
3: Per gaudir una tarda nit tot espinadens i tothom que vingui a Pineda a gaudir del nostre poble, del nostre comerç, restauració i serveis. Començarem amb un taller de bombolles, al pati de Camp Comas, bombolles gegants, és per més menuts, però per totes les famílies, totes les edats per anar a disfrutar d'aquest taller. Després tenim tres entitats del poble que hi participen, col·laboren amb nosaltres i venen a fer tallers, que són els Xulos, Tribala i Peti qui Peti. Molt agraïts de que vinguin i faran tallers, pintar cares,
2: faran metges amb purpurina i tatuatges i una manualitat que de ben segur que tots els que vulguin fer-la en sortiran molt contents.
3: Després, per continuar, serà la cercavila pels carrers amb el grup Bloco Payao, que és una xaranga per animar els carrers, per animar que la gent vingui. I com no, per rematar per la nit, tenim el DJ de Flash FM, Miquel González, que ve per acabar la festa grossa.
0: Destacar que aquest Tardeo en Shopping inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros amb vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros. Hi podran participar les persones que facin compres als comerços associats. Recordem, ho organitza Gent de Pineda i serà el 25 de juliol, és a dir, dissabte de la setmana vinent. I Tordera està sense aigua potable. L'Ajuntament de Tordera ha ampliat a tot el municipi les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca, després de detectar-se els anomenats PFAS, coneguts com a contaminants eterns, en diversos pous de captació. La situació s'ha agreujat amb la confirmació que el pou de Masmora supera els límits establerts per Salut Pública, fet que ha obligat a declarar aquesta zona com a zona no apta per al consum humà. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població i instal·larà filtres de carbó actiu per garantir la qualitat de l'aigua. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle, aquest carrilet, que a Pineda els coneixem com a Xinuxano, entrarà en funcionament a finals del mes de juliol, tot i que aquests dies ja estan fent proves pel carrer.

0: a Pineda. Atenció, perquè aquestes cançons i notes de veu les anirem escoltant aquests matins propers a Ràdio Pineda. I del temps, destacar que avui dijous i també demà divendres esperem una jornada marcada per la calor intensa i l'aixafogó al litoral del Maresme. Màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus a la costa. A la nit també ha estat especialment aixafogosa, calorosa, amb temperatures mínimes per sobre dels 26 graus a Pineda. El domini del sol i la calor intensa es mantindran encara durant el cap de setmana i l'inici de la propera setmana. Tota aquesta situació ens l'explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
1: Bé, jornada avui dominada pel sol. A partir de migdia tarda veurem, com ahir, un augment dels núvols de tipus alt i mitjà. Temperatures baixen, allà on es van disparar més, zones prelitorals i zones interiors baixen 2, 4, 6 graus respecte ahir. Vents de l'est giren avui a llevant, xafogó intensa, aquí a la costa sense canvis, o sigui, ahir vam arribar als 30-31 graus, avui voltarem els 28-30 graus, i humitats altíssimes, xafogó sufocant gran part de la jornada. Bé, demà som divendres, i demà divendres hem d'esperar al dematí restes d'alguns núvols baixos, amb tendència a esvair-se. De nou, la propera matinada serà molt càlida, soltarem els 23-24 graus de mínima, xafogó sufocant, nit d'insomni la propera, i demà, doncs, aquests núvols baixos de primera hora s'esvairan i donaran pas a un bon sol, un sol que escalfarà de valent, i demà, doncs, temperatures sense variacions, lleugers ascensos en algunes raconades, lleugers descensos en d'altres, però vaja, sense gaires variacions respecte a avui, però insistim, amb tendència que en algunes zones de costa o prelitoral tinguin tendència a pujar 1 o 2 graus respecte a avui. Vents de mà fluixos, una mica de llevant al dematí, després se'n calmarà i tindrem vents de xaloc, fluixos en conjunt, la mar, doncs, portarem una mica lleugereta mar de fons, el bot de l'aigua, però vaja, un atge, en principi, inferior al metre d'alçada.

Sok od Marshuster, od DJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi Iglésies, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo Shopping. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada serà dissabte de la setmana vinent. Tordera amplia les mesures preventives per la contaminació de l'aigua. L'Ajuntament de Tordera ha hagut de fer aquesta restricció temporal del consum d'aigua de boca després de detectar-se contaminants en diversos pous de captació. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de juliol. A Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Per això et convidem a participar enviant-nos una nota de veu al 686-054-604, 686-054-604. Es pot participar fins aquest cap de setmana. I aquest dijous tenim una nova jornada marcada per la calor intensa i també la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa amb temperatures mínimes per sobre els 26 graus a Pineda.

0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.
1: Un estiu ple de colors a Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi Iglésies, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo Shopping. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada serà dissabte de la setmana vinent. Tordera amplia les mesures preventives per la contaminació de l'aigua. L'Ajuntament de Tordera ha hagut de fer aquesta restricció temporal del consum d'aigua de boca després de detectar-se contaminants en diversos pous de captació. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de juliol. A Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Per això et convidem a participar enviant-nos una nota de veu al 686-054-604. 686-054-604. Es pot participar fins aquest cap de setmana. I aquest dijous tenim una nova jornada marcada per la calor intensa i també la xafogó al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa amb temperatures mínimes per sobre els 26 graus a Pineda.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi Iglésies, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo Shopping. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada serà dissabte de la setmana vinent. Tordera amplia les mesures preventives per la contaminació de l'aigua. L'Ajuntament de Tordera ha hagut de fer aquesta restricció temporal del consum d'aigua de boca després de detectar-se contaminants en diversos pous de captació. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de juliol. A Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Per això et convidem a participar enviant-nos una nota de veu al 686-054-604, 686-054-604. Es pot participar fins aquest cap de setmana. I aquest dijous tenim una nova jornada marcada per la calor intensa i també la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa amb temperatures mínimes per sobre els 26 graus a Pineda.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: International. Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top.

0: Veïns de diversos edificis del centre de Pineda, dels carrers Ignasi Iglesias, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona a les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Els afectats asseguren que el funcionament constant dels aparells no els deixa dormir des de fa 2 mesos i reclamen que la maquinària sigui insonoritzada adequadament. Escoltem una portaveu dels veïns, l'Helena.
1: Durant el dia, doncs, ho portes com ho portes, però durant la nit tenen uns grups electrògens i unes bombes d'aigua aixecant l'aigua del mar que funcionen les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. No podem descansar les nits, no podem descansar els caps de setmana i ens està costant la salut perquè ha d'estar tot tancat, ara el que porta l'estiu amb la calor que fa i ni amb les finestres tancades deixa de ressonar. És horrorós i ens està afectant els veïns directament a molts carrers.
0: Segons han explicat els veïns a Ràdio Pineda, ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora per demanar una solució. De moment, afirmen que els equips s'han cobert amb unes lones acústiques, una mesura que consideren molt precària i que no ha aconseguit reduir de manera significativa el soroll. Per això, volen que s'actuï per solucionar-ho.
1: Per llei han de posar unes plaques protectores i insonoritzadores en aquestes bombes perquè no facin aquest soroll que fan. Ja està, no demanem res més.
0: Davant d'aquesta situació, els afectats han fet una recollida de signatures entre els veïns i han presentat una instància a l'Ajuntament de Pineda per demanar el suport del consistori i aconseguir que l'empresa insonoritzi tant el grup electrogen com les bombes d'aigua. Els veïns manifesten que entenen les molèsties i les afectacions que pot generar una obra de grans dimensions al costat dels habitatges, però consideren que els nivells de soroll que han de suportar durant tot el dia i tota la nit són inadmissibles. Per la seva part, l'empresa Invisa, responsable de l'obra, ha comunicat als afectats que ja s'ha posat en contacte amb l'equip responsable de l'obra per reduir l'impacte acústic del generador i dels equips auxiliars. Davant la manca d'efectivitat de les primeres actuacions, també s'han compromès a estudiar mesures addicionals per minimitzar les molèsties. I des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. L'Ajuntament de Tordera ha ampliat a tot el municipi les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca. S'ha detectat el conegut com a contaminant etern en diversos punts de captació, l'anomenat PFAS. La situació s'ha agreujat amb la confirmació que el pou de Mas Mora supera els límits establerts per Salut Pública, fet que ha obligat a declarar aquesta zona com a no apta per al consum humà. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població i instal·larà filtres de carbó actiu per garantir la qualitat de l'aigua. Aquest dijous es preveu una jornada marcada per la calor intensa i la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa, amb temperatures mínimes per sobre dels 26 graus a Pineda, fet que comporta una nit tòrrida i dificulta el descans.

0: come on.
1: Show them.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
6: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 0546 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. 686 05 46 04. Participa! La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
1: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors.
7: Ràdio Pineda, 94.6 FM.

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM. Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu
4: a Ràdio Pineda.

Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi Iglésies, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo Shopping. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada serà dissabte de la setmana vinent. Tordera amplia les mesures preventives per la contaminació de l'aigua. L'Ajuntament de Tordera ha hagut de fer aquesta restricció temporal del consum d'aigua de boca després de detectar-se contaminants en diversos pous de captació. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de juliol. A Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Per això et convidem a participar enviant-nos una nota de veu al 686-054-604, 686-054-604. Es pot participar fins aquest cap de setmana. I aquest dijous tenim una nova jornada marcada per la calor intensa i també la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa amb temperatures mínimes per sobre els 26 graus a Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arglos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arglos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arglos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
0: La cançó de l'estiu la decideix Pineda. A Ràdio Pineda volem saber quina és la teva cançó d'estiu preferida i per què. Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04 i explica'ns quina és la teva cançó i quina història hi ha al darrere. Les millors històries amb les cançons sonaran per Ràdio Pineda i poden formar part del pregó de Festa Major. Participa! 686 05 46 04. La cançó de l'estiu la decideix Pineda.
2: Veus a la sorra i al mar.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: I els que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
1: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
1: Els colors de l'estiu.

0: Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi, Iglesias, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra en construcció que funciona les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Els afectats asseguren que el funcionament constant d'aquests aparells no els deixa dormir des de fa 2 mesos i reclamen que la maquinària sigui insonoritzada adequadament.
1: Durant el dia, doncs, ho portes com ho portes, però durant la nit tenen uns grups electrògens i unes bombes d'aigua aixecant l'aigua del mar que funcionen les 24 hores del dia de dilluns a diumenge. No podem descansar les nits, no podem descansar els caps de setmana i ens està costant la salut perquè ha d'estar tot tancat, ara el que comporta l'estiu amb la calor que fa i ni amb les finestres tancades deixa de ressonar. És horrorós i ens està afectant els veïns directament a molts carrers.
0: Segons han explicat aquests veïns a Ràdio Pineda, ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora per demanar una solució. De moment afirmen que els equips s'han cobert amb unes lones acústiques, una mesura que consideren molt precària i que no ha aconseguit reduir de manera significativa el soroll. Davant d'aquesta situació, els afectats han iniciat una recollida de signatures i han presentat una instància a l'Ajuntament de Pineda per demanar el suport del consistori i aconseguir que l'empresa insonoritzi tant el grup electrogen com les bombes d'aigua. Els veïns manifesten que entenen les molèsties i les afectacions que pot generar una obra de grans dimensions al costat dels habitatges, però consideren que els nivells de soroll que han de suportar durant tot el dia i tota la nit són inadmissibles.
1: Per llei han de posar unes plaques protectores i insonoritzadores en aquestes bombes perquè no facin aquest soroll que fan. Ja està, no demanem res més.
0: Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que, arran de la instància presentada, es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. I per la seva banda, Invisa, responsable de l'obra, ha comunicat als afectats que ja s'han posat en contacte amb l'equip responsable de l'obra per reduir l'impacte acústic del generador i dels serveis auxiliars. Davant la manca d'efectivitat de les primeres actuacions, també s'han compromès a estudiar mesures addicionals per minimitzar les molèsties. La constructora també ha explicat que treballa amb l'objectiu de reduir el temps durant el qual serà necessari mantenir aquests equips en funcionament continuat. Pel moment, els veïns han decidit fer pública la seva protesta i per això també assistiran al proper ple municipal de l'Ajuntament de Pineda. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo en Shopping 2026. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros amb vals de compra. La jornada començarà a la tarda del 25 de juliol amb activitats familiars al pati de Can Comas, entre les que destaca un taller de bombolles i diversos tallers per públic infantil. També hi haurà una cercavila musical i també la programació culminarà a la nit a la plaça Espanya amb una actuació musical de Flash FM a càrrec del locutor Miquel González. N'han parlat Eva Rite i Sònia Garo de Gent de Pineda.
2: Convidem a que tothom gaudeixi durant tota la tarda de tot això que hem preparat del nostre comerç, de la restauració a l'hora de berenar, a l'hora de sopar, dels serveis que trobareu al carrer i a les portes dels propis establiments, però després doncs trobar-nos i fer caliu i fer una mica de poble tots plegats, ajuntant-nos amb els de la persiana del costat, amb el veí de dalt i amb el veí de baix i trobar-nos doncs a gaudir d'una mica de ball.
0: I és que la iniciativa busca fomentar les compres de proximitat, reforçar el teixit comercial local i també oferir una proposta d'oci oberta a totes les edats en un ambient festiu i estiuenc.
3: Per gaudir una tarda nit a tot espinadens i tothom que vingui a Pineda a gaudir del nostre poble, del nostre comerç, restauració i serveis. Començarem amb un taller de bombolles al pati de Camp Comas, bombolles gegants, és per més menuts, però per totes les famílies, totes les edats per anar a disfrutar d'aquest taller. Després tenim tres entitats del poble que hi participen, col·laboren amb nosaltres i venen a fer tallers, que són els Xulos, Tribala i Peti qui Peti. Molt agraïts de que vinguin i faran tallers, pintar cares,
2: faran metges amb purpurina i tatuatges i una manualitat que de ben segur que tots els que vulguin fer-la en sortiran molt contents.
3: Després, per continuar, serà la cercavila pels carrers amb el grup Bloco Payao, que és una xaranga per animar els carrers, per animar que la gent vingui. I com no, per rematar per la nit, tenim el DJ de Flash FM, Miquel González, que ve per acabar la festa grossa.
0: Destacar que aquest Tardeo en Shopping inclou promocions especials als establiments participants i un sorteig de 200 euros amb vals de compra distribuïts en 4 premis de 50 euros i podran participar les persones que facin compres als comerços associats. Recordem, organitza Gent de Pineda i serà el 25 de juliol, és a dir, dissabte de la setmana vinent. I Tordera està sense aigua potable. L'Ajuntament de Tordera ha ampliat a tot el municipi les mesures preventives davant la restricció temporal del consum d'aigua de boca, després de detectar-se els anomenats PFAS, coneguts com a contaminants eterns, en diversos pous de captació. La situació s'ha agreujat amb la confirmació que el pou de Mas Mora supera els límits establerts per Salut Pública, fet que ha obligat a declarar aquesta zona com a zona no apta per al consum humà. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població i instal·larà filtres de carbó actiu per garantir la qualitat de l'aigua. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle, aquest carrilet, que a Pineda els coneixem com a Xinuxano, entrarà en funcionament a finals del mes de juliol, tot i que aquests dies ja estan fent proves pel carrer. Últims dies per participar en una iniciativa que tenim per saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Ho volem saber a Ràdio Pineda, perquè tothom té una cançó que li recorda un estiu, unes vacances, un primer amor o un moment especial. Ara és el moment de compartir-la i t'animem a fer-nos una nota de veu al WhatsApp de Ràdio Pineda, que és el 686-054-604, 686-054-604. En només 60 segons ens pots ajudar a descobrir quina és la banda sonora de l'estiu a Pineda. Atenció, perquè aquestes cançons i notes de veu les anirem escoltant aquests matins propers a Ràdio Pineda. I del temps, destacar que avui dijous i també demà divendres esperem una jornada marcada per la calor intensa i la xafogor al litoral del Maresme. Màximes que es mouran entre els 30 i els 35 graus a la costa. A la nit també ha estat especialment xafogosa, calorosa, amb temperatures mínimes per sobre dels 26 graus a Pineda. El domini del sol i la calor intensa es mantindran encara durant el cap de setmana i l'inici de la propera setmana. Tota aquesta situació ens l'explica el nostre home del temps, Jordi Pérez.
4: Bé, jornada avui dominada pel sol. A partir de migdia tarda veurem, com ahir, un augment dels núvols de tipus alt i mitjà. Temperatures baixen, allà on es van disparar més, zones prelitorals i zones interiors baixen 2, 4, 6 graus respecte ahir. Vents de l'est giren avui a llevant, xafogor intensa, aquí a la costa sense canvis, o sigui, ahir vam arribar als 30-31 graus, doncs avui voltarem els 28-30 graus, i humitats altíssimes, xafogor sufocant gran part de la jornada. Bé, demà som divendres, i demà divendres hem d'esperar al dematí restes d'alguns núvols baixos, amb tendència a esvair-se, De nou, la propera matinada serà molt càlida, soltarem els 23-24 graus de mínima, xafogor, sufocant, nit d'insomni la propera, i demà, doncs, aquests núvols baixos de primera hora s'esvairan i donaran pas a un bon sol, un sol que escalfarà de valent, i demà, doncs, temperatures sense variacions, lleugers ascensos en algunes raconades, lleugers descensos en d'altres, però vaja, sense gaires variacions respecte a avui, però insistim, amb tendència que en algunes zones de costa o prelitoral tinguin tendència a pujar 1 o 2 graus respecte a avui. Vents demà fluixos, una mica de llevant al dematí, després se'n calmarà i tindrem vents de xaloc, fluixos en conjunt, la mar, doncs, pot haver una mica lleugereta, mar de fons, el bot de l'aigua, però vaja, un atxa, en principi, inferior al metre d'alçada.

0: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
1: Hi ha plans d'estiu i planassos per tota la vida. Només aquest mes a Dental Company Pineda tens un 20% de descompte en tractaments d'implantologia. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Hola, soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a... Radio Pineda, Mega Top
4: 30. Els colors de l'estiu a Radio Pineda.

Els veïns de diversos edificis dels carrers Ignasi Iglésies, Moragues i Barret, Tribala i Tarragona, al centre de Pineda, denuncien les molèsties provocades per la maquinària d'una obra de construcció que funciona les 24 hores del dia, de dilluns a diumenge. El soroll prové principalment d'un grup electrogen i de les bombes que extreuen l'aigua del subsòl de manera continuada. Des de l'Ajuntament de Pineda han informat que són coneixedors de la problemàtica exposada pels veïns i que arran de la instància presentada es podrà obrir l'expedient administratiu corresponent. El consistori també ha requerit a l'empresa constructora responsable de l'obra que adopti de manera immediata les mesures correctores i tècniques necessàries per garantir que el funcionament de la maquinària s'ajusti estrictament als límits d'emissió acústica establerts per l'ordenança municipal. Pineda de Mar celebrarà el pròxim 25 de juliol una nova edició del Tardeo Shopping. És una iniciativa impulsada per l'Associació de Comerciants i Empresaris Gent de Pineda amb l'objectiu de dinamitzar el comerç local i la restauració del municipi amb activitats lúdiques i festives i un sorteig de 200 euros en vals de compra. La jornada serà dissabte de la setmana vinent. Tordera amplia les mesures preventives per la contaminació de l'aigua. L'Ajuntament de Tordera ha hagut de fer aquesta restricció temporal del consum d'aigua de boca després de detectar-se contaminants en diversos pous de captació. Com a resposta, l'Ajuntament de Tordera estendrà el servei de cisternes i punts de distribució d'aigua a tota la població. Calella incorpora un nou carrilet 100% elèctric que se suma als dos ja existents i que permetrà millorar la qualitat del servei. El nou vehicle entrarà en funcionament a finals d'aquest mes de juliol. A Ràdio Pineda volem saber quina és la cançó de l'estiu de la teva vida. Per això et convidem a participar enviant-nos una nota de veu al 686-054-604. 686-054-604. Es pot participar fins aquest cap de setmana. I aquest dijous tenim una nova jornada marcada per la calor intensa i també la xafogor al litoral central i al Maresme. La nit ha estat especialment calorosa amb temperatures mínimes per sobre els 26 graus a Pineda.

0: Flors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
3: Cada estiu té una cançó i cada cançó una història. Un amor, un viatge, una nit que no vols oblidar.
4: S'omple la platja de quiero rayos de sol.
3: Quina és la teva història relacionada amb la teva cançó d'estiu? Envia'ns un WhatsApp de veu al 686 05 46 04. Digue'ns quina és la teva cançó d'estiu preferida i quina història hi tens amb ella. Aquest any, la cançó de l'estiu la decideix Pineda i pot sonar el pregó de Festa Major. La Festa Major comença amb la teva banda sonora.
4: Veus a la sorra i al mar.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: 94.6 FM. Energia positiva.

Ara per fi estem sols. Hem recollit els plats i els convidats ja no sé ni on són. Crec que un parell ja dormen al sofà on arreglem el món. Passen les 3 i sé que em costarà

0: Crec, xut.
1: 94.6 FM. Viu els colors de l'estiu amb Ràdio Pineta.
2: No matter what, no matter what.

0: A Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
2: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
3: 94.6 FM.
4: Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu
5: a Ràdio Pineda.

0: energia positiva.
1: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
2: Cantar amb ple pulmó i que m'ho senti ben fort tot el món.

les 11. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

0: Ràdio Pineda omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda. I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons. Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.

0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM.
2: Energia positiva.

0: Ràdio Pineda, omplim l'estiu de colors. Ràdio Pineda.
1: 94.6 FM. Energia positiva.

la una. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.
1: I és que entre tots omplirem aquest món de notes i colors, de lletres i cançons.
0: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
2: 94.6 FM. Energia positiva.
0: Els colors de l'estiu a Ràdio Pineda.